Rambau de Vaqueiros. Ero fill d'un pobre cavalier de Provenzo, del castel de Vaqueiros, que havia un peirols que ero tengut per mat. E en Rambau se faguet juglar. E demoret lungo s'azú amb lo prince d'Aurengo, Guillem d'Albaus. E plaça vio cantar e fa coplos e sirventes. E lo prince d'Aurengo li faguet gran bé e gran tonu e le nausset. E lo faguet con lui se presa aran buono gen. E sem benguet a Monferrat, a co de miser o marquès Bonifaci. E demoret en sa cort l'untens. E hi cresquet de sen e d'armos e de truba. E s'enamoret de la sore del marquès, que havia nun Madonna Beatrice, que era morier d'Enric de Carret. E trobavo d'elo manto i buonos cansus. E l'appelavo dins ai cansus bel cavalier. E fuguet cresigut che elo li burgueso gran bé per amor. A vesplausi de Rambau, cal fuguet, e cussi el fuguet fa i cavalier del marquès de Monferrat, e cussi el s'entendio a Madonna Beatrice, e vivio giausent per son amor. E escutas, come l'aguet un pau de ten gran tristesso. Això fuguet per lai falso gent embejusos, a qui non plagio amor ni donnos, e che dision paraulos da Madonna Beatrice, encontras altros donos, diguen dai tal. Qui és aquest Rambau de Vaqueiros? A mai que lo marquès la jo faig cavalier. E cosí se va entendre en tan nauto dono com vos siés. Sachàs que non vos fa un uni a vos ni al marquès. E tan digueru mal que d'uno par que d'un altro, como fan lai maridos, que Madonna Beatrice encurset contro Rambau de Vaqueiros. E can Rambau de Vaqueiros la pregavo d'amore, li demandavo mercè, elo non entendio sus prets. Mas elo li diguet che el se deguesse entendre in altro donno, che fuguesso per el, e che non entendrio ni ausirio d'elo. E a questo es la tristesso che Rambau ha gett in pau de tens, come io dissi al cominciamento di questo raso. E da iso, Rambau se l'hai sed di cantare e di rire e di tutte le altre facce che gli donavo prasi. E a iso ero grandumace. E tutta co benghet per la lingua dei lausengies, come il udis, d'ingino coplo de l'estampido causi res.

En aquest temps, venguero d'un juglar de França en la cur del marquès que s'havia la viola. En son, violava un estampido que plasió fort al marquès i es cavariese a l'aidonos. I en rambaus, nos agradava el brico, tant que el marquès se n'ha per sa pet diet. Senyor Rambau, que és això que no cantàs ni vos alegràs? Cantaus i ses així versu de violo i que veses així ta bella donna com és la mia sore, que vos ha retingut per servidú i és la più valenta donna del món. E en Rambaus respondet que ell no faria re. El marquès hauria bé la caizú e diguet a sa sore: Madonna Beatrice, per amor de mi e de totes aquestes gens, voli que vull degnas pregar Rambau qu'ell, per lo vostre amor e per la vostra gràcia, se degués alegrar e cantar e estar alegre, com ho faig jo davant. E Madonna Beatrice fuguet tan cortesa e de taburo mercè, que lo preguet e lo confortet qu'el se depiesso per son amor torna allegra e que fesès de nou una chanson. E és aital per aquesta razó que vos avès ausido, qu'el faguet l'estampido, que dice.